es pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

fer, repetir-ho, si mai perdem la fe. Però és que quan et miro, deliro i aquí hi faré.

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això va.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de

0: més de 65 anys, i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
1: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
2: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
2: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
3: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andriu Kenneth i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya... Doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant al mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
6: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix, és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia, aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques, com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
6: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme dels, de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, I després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara bé, un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
6: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi han protegint un plint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
6: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
6: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: A l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
7: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: cantant de nom Francesc Xavier Fort havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era... havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Cubelles ha tancat la Festa Major amb el festiu local, que ha sigut aquest dilluns 17 d'agost, i després doncs, d'un parell de setmanes plenes d'activitats de tota mena, dirigides a tots els públics, i en què, sobretot, doncs, el nucli més tradicional de Festa Major, que s'ha fet entre el dijous, dia 13, i aquest diumenge 16, amb el pregó, cercaviles, i també, doncs, malauradament, no és una novetatge que en altres estius també ens ha passat amb aquest risc d'incendi que ha afectat algunes de les activitats. Per fer balanç d'aquesta Festa Major 2026, avui rebem a Ràdio Cubelles a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: I bé, en tot cas comencem per la part més recent, no?, que ha sigut aquest últim cap de setmana, que hi ha hagut els actes centrals, no?, més habituals de Festa Major, amb el pregó, les cercaviles, el que havia de ser el Castell de Focs, la cercavila nocturna, i bé, l'ofici, les entrades i sortides d'ofici, que ha estat una part central que hem hagut d'estar pendents, no?, d'aquest risc d'incendis. També explica'ns una mica com ha acabat afectant això. Finalment el Castell de Focs no es va fer, molta gent es pregunta si es farà en algun altre moment. Bé, què ens pot dir doncs, d'aquest últim cap de setmana de Festa Major, o aquest acte, cap de setmana central de Festa Major, com ha anat?
4: Sí, amb els actes centrals van començar amb l'acte més institucional, que és el pregó, que es va fer com vam fer el canvi l'any passat el 13 al vespre, que és un canvi molt celebrat entre tothom, entre tant per part de l'Ajuntament i del personal municipal com de les entitats i dels propis pregoners, perquè realment no té res a veure fer un pregó al vespre amb aquestes dates que fer-lo al migdia. I el pregó va anar molt bé, com sempre, vam omplir l'espai de la Casa del Nebot de Can Travé, I aquí mateix, dijous, crec recordar que dijous era? Sí, el dijous.
0: Sí, dijous 13.
4: Dijous 13, doncs ja ens vam... ja vam veure que possiblement doncs, bueno, havia pujat el pla alfa, bueno, havíem estat seguint com anava el pla alfa, que és el que determina el risc d'incendi, i durant la setmana s'havia mantingut, degut a, sobretot a que la temperatura era molt alta, però també hi havia molta humitat, el risc d'incendi no era tan elevat, però el dimecres ja va pujar a pla alfa. Per tant, ja sabíem que si es mantenia el pla alfa el dia següent no podríem tirar el foc. Vam estar valorant, perquè vam parlar també amb l'agrupació de Valls Populars, els que els hi vull agrair per moltes coses, però en aquest cas concret del tema del foc han actuat amb molta responsabilitat, amb molta confiança també amb l'Ajuntament, i ells van ser els primers que van dir que no volien en ningú moment ni saltar-se la normativa ni demanar, perquè hi havia la possibilitat de demanar algun permís especial. Jo el que sí que vull explicar respecte a aquest tema és perquè ha creat molta polèmica el fet de no tirar els focs en primera línia de mar, no? Primer, que la primera línia de mar en molts casos es considera zona forestal, perquè hi ha moltes zones que s'estan renaturalitzant. De fet, explico una anècdota: quan nosaltres vam demanar els permisos se'ns va denegar, justament perquè estaven a primera línia de mar, fins que els organismes corresponents, que són delegació de govern, van comprovar que la zona on es tiren els focs no està renaturalitzada, per tant després van concedir el permís. I el fet de no tirar el castell de focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. Per tant, no es podien manipular, i això vol dir que, malauradament, doncs aquell dia havíem de suspendre el correfoc. El castell de focs. Aquest és un motiu, el fet de no poder manipular. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc. Llavors, igual que malauradament també ens va passar el dia 25 de juliol, quan teníem previst fer el correfoc de la Festa Major Petita, el que no podíem fer era fer un correfoc quan teníem un foc actiu a la muntanya amb els serveis d'emergència allà. Per tant, perquè els cossos d'emergència estiguin a disponibilitat d'un possible incendi a qualsevol banda de Catalunya, no podíem tenir els serveis d'emergència allà. El correfoc, a partir del correfoc sí que teníem permís per tirar el correfoc a partir de les 12. El correfoc no implica la pirotècnia, es pot manipular a partir de les 12, no hi ha una preparació prèvia. Per tant, vam poder fer el foc el 15 a partir de les 12, que vam calcular per acabar els Valls Blancs just quan, a partir de les 12 de la nit, i a partir de les 12 de la nit es va iniciar el foc, el que és la cercavila de foc, i després durant el dia 15 sí que vam poder tirar foc amb normalitat.
0: Aleshores, aquí hi ha dues preguntes també. El castell de focs es podrà fer un altre dia? O sigui que té sentit el dia 14,
4: estem,
0: no?
4: Però... estem valorant com fer-ho, si fer-ho també un dia que... Bueno, el que està clar és que això és un fet que es va repetint. Va ser fa el 2000, si no recordo malament, va ser el 2022 que tampoc van poder tirar el foc. Per tant, ja estem parlant de 4 anys, que hi havia gent que deia, no, això va passar l'any passat, no, ja va passar fa uns quants anys. Però està clar que cada cop anem a més, i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc, perquè en aquest cas concret, doncs, les colles de foc no van poder sortir ni el dia 25 de juliol, que és per la Festa Major petita, ni van poder sortir el 14 d'agost per la Festa Major gran, i per tant, doncs, haurem de buscar algun dia, i com hem fet al llarg de la regidoria aquest any, doncs, anar provant a buscar una data que a tothom li vagi bé i incorporar-la al calendari festiu. No tenim una altra opció.
0: Perquè clar, és això, aquests avisos de risc d'incendi, hi ha qui pensa, home, hi ha municipis que tiren endavant igual, no? I Cubelles, doncs, sembla que li afecta més o se li retira aquest permís. És precisament per això que comentava que la platja, alguna
4: no,
0: zona...
4: No, el Pla Alfa és un Pla Alfa amb un mapa, en aquest cas el Pla Alfa afectava pràcticament tot Catalunya. Hi ha municipis que directament es van saltar la prohibició. La prohibició és la mateixa per tothom. No és que se sigui més estricta per Cubelles. El Pla Alfa determina tota una sèrie de normativa que s'ha de seguir. Una de la normativa és molt clara, és no es pot manipular pirotècnia en Pla Alfa 3, i aquest era el que estàvem, i el que estàvem nosaltres, i el que estaven els municipis del costat, i el que estava pràcticament tot Catalunya. Hi van haver altres municipis que, emparant-se en què s'organitzaven festes que no eren organitzades directament per l'Ajuntament, sinó que estaven organitzades per entitats, o estaven organitzades per associacions de veïns o per altre tipus d'entitats, van tirar endavant amb morterets, amb castell de focs, amb pirotècnia a les cercaviles. Això estan amatents primer a que se'ls multi, i aquí hauran d'assumir la multa corresponent, i aquests municipis valoraran si els hi val la pena tornar a fer-ho o fer-ho, i després penso que aquí es va actuar amb molta més responsabilitat pel que he explicat. És un tema de que els serveis d'emergència estiguin per on han d'estar, que és pendents de que hi pugui haver un incendi. En aquest cas, és possible que el 14, doncs, bueno, es va ser molt estricte quan el compliment de l'Alfa 3. El dia següent va baixar el risc. Bueno, també és veritat que era un dia amb moltes festes per tot Catalunya, i bueno, aquesta va ser la decisió que va prendre la Generalitat. Entenc que en va ser els riscos d'incendi, però la normativa era clara per tothom, eh? O sigui, no és que sigui diferent la normativa per Cubelles que per la resta de municipis. En Pla Alfa 3, que era en el que estàvem, no es pot manipular cap tipus de pirotècnia.
0: Bé, doncs queda clar aquesta part de la Festa Major. Prèviament hi va haver, doncs, com havíem dit, el pregó de Josep Marcilles, en aquest cas un pregoner, no?, que potser, doncs, a diferència dels últims anys, sí que ha tingut també una trajectòria en molts àmbits, no?, de la societat cubellenca, però també això potser una diferència era que també havia tingut responsabilitats polítiques relativament prèvies, no?
4: Sí.
0: Això també va marcar una part del discurs, però vaja, seria per diferenciar-lo una mica dels anteriors pregoners. Com ho vau viure?
4: També? Bueno, el pregoner va ser escollit per unanimitat per la Comissió del Pregó, en base a tota la seva trajectòria, que, com bé dius, és molt àmplia, tant a nivell cultural com a nivell esportiu, i a nivell de la societat també ha estat coordinat també de Càritas durant molts anys, i efectivament també va tenir una part política. Ell, quan li van comunicar que havia estat designat com a pregoner, ell es va sorprendre, perquè justament ell es pensava que el fet d'haver tingut aquestes responsabilitats polítiques faria que no podria ser el pregoner. Es va sorprendre, i després es va emocionar quan va saber que ningú de les persones que estàvem allà a la comissió del pregó vam tenir en compte aquest fet. Vull dir que és una part de la seva vida, però nosaltres prioritzàvem, tots els que estàvem allà prioritzàvem uns altres aspectes de la seva vida. Ell va voler explicar-ho al pregó, va voler dir-ho, perquè tenia aquesta espineta clavada de que al final de la seva vida política, doncs, va ser acusat també de va ser denunciat per unes presumptes irregularitats de les quals després va ser absolt, i tenia aquesta necessitat d'explicar-ho, i crec que va estar molt bé, perquè a més hi havia molta gent que desconeixia aquesta part. De fet, és de tot el que va explicar és poder dels que quedaven més llunyanes en el temps, i hi havia molta gent que no ho sabia. Bueno, al final el pregó, el pregoner decideix que és el que vol explicar, ell volia explicar-ho, crec que va quedar molt bé, va ser un pregó que, malgrat ser molt ampli, no es va fer pesat, i crec que va il·lustrar molt bé quina va ser la trajectòria del Josep Marcillas. Ell, a més, està molt content de com es va desenvolupar el pregó i de ser el protagonista de la Festa Major. Crec que s'ho mereix també per tota la feina que ha fet, tant, insisteixo, tant a nivell cultural com esportiu com associatiu, i ja està. I era una part de la seva vida que volia explicar. Però no es va tenir en compte ni a la comissió del pregó ni en cap moment. Aquest fet hagués de ser un dels motius pels quals se'l va escollir. Simplement és una part de la seva vida que hi va voler explicar i ja està.
0: Mm-hmm. Pel que fa al gruix de la Festa Major, doncs té molt de protagonisme l'agrupació de balls populars. Aquest any era el del 30è aniversari. Mm-hmm. Hi havia novetats, no? Vam poder veure els bastoners homes, que ja havien debutat, sí, a la Setmana Cultural, però ara els vam veure on toca, no? La Festa Major. Els pastorets petits. I també, unes novetats més inesperades era també la dels gegants, no? Com sortien, sí, els gegants. Finalment van veure també aquest Charlie Rivel reformat. Mm-hmm. I bé, van sortir a ballar els gegants antics, l'Abdon i l'Assumpta, a l'espera que es puguin recuperar. Mm-hmm. els gegants. Com valoren també aquestes novetats? I també...
4: Bueno, malauradament vam tenir aquell ensurt a la Festa Major, a la trobada de gegants, perquè la trobada de gegants va anar molt bé, fins que en aquell moment, malauradament, hi va haver un cop de vent que va tirar, a més és que va tirar els tres gegants que hi havia a la plaça, i van quedar molt malmesos. La realitat és que van quedar molt malmesos. Aquí, hi va haver un fet molt, molt dolent, malauradament, però d'aquí es va treure una cosa bona, jo crec, que és que des del primer moment que va passar hi havia tota la il·lusió, les ganes de fer el que fos perquè els gegants sortíssim a la Festa Major gran. Quedaven 15 dies, com aquell qui diu. I des d'aquí vull tornar a donar les gràcies, com m'he dit, m'he donat les gràcies a l'agrupació de Balls Populars per molts motius, però aquí també va ser un dels altres que també van posar tota l'energia en què es pogués fer aquesta reparació. De seguida es va fer una avaluació de danys, es van posar en contacte amb l'Arnau Codina perquè pogués fer aquesta reparació, que l'ha fet en un temps rècord i l'ha fet molt bé. I aquí tant l'agrupació Balls Populars com els gegants, els propis geganters, han fet molta feina perquè respecte al Charlie, el primer que es va haver de fer va ser una avaluació de danys i després fer la reparació. I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura perquè ha hagut de fer... Clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final tant els tres gegants han pogut sortir a la Festa Major gran.
0: Mm-hmm. I a més amb aquests detalls nous, no?, també del Charlie Rivel, que bé, després de molts anys de sortir ara li té una cara...
4: Té una altra fesonomia, diguéssim.
0: Un maquillatge nou, no?, que sí, també li dona un toc diferent, oi?
4: Sí, i bueno, al final no deixa de ser... És un treball artístic fet per la... per l'Arnau Codina, i a qui li agrada i a qui no li agrada, però és un treball artístic. I també hem de dir que s'hauran de reparar els nous, que també van quedar molt malmesos. La veritat és que fins i tot van quedar més malmesos tant l'Abdon com l'Assumpta, que no passa el Charlie.
0: Mm. No és el primer cop que passa. Recordem que l'Abdon un cop també, per un cop de vent, que va tirar el Via Grot una Festa de la Verema, va acabar tirant l'Abdon, i també l'únic que hi havia passat la Festa Major, i potser l'impacte no va ser tan gran com aquesta ocasió.
4: Aquí no? La veritat és que van ser els tres, a més, no? La veritat és que va ser un disgust molt gran perquè van ser els tres i a més van quedar bastant tocats. En el cas del Charlie, la cara que ja es veu a la reparació, no? S'ha hagut de fer tota la nova fesonomia de la cara del Charlie, perquè realment va ser el Charlie va quedar molt, molt afectat el que justament era la cara. Clar, tenia aquell nas més sortit, el nas va quedar malmès i va quedar malmès traspassar tota la cara i és el que s'ha hagut de canviar. Després es va malmetre un braç, que també es va canviar. En el cas d'Antal Lampdon de l'Assumpta, la veritat és que també van quedar l'estructura, fins i tot s'haurà de reparar tota l'estructura, vull dir que s'haurà de fer una reparació important. Bueno, farem tot el que podem perquè al final són patrimoni i ens els estimem molt i farem tot el que puguem perquè aquí hi ha més temps i ja puguin sortir a la propera festa major.
0: I més enllà dels balls populars hi ha uns altres balls, els del 14 a la nit, no? Que també doncs, sí. Són un moment de festa i comunió per Cubelles. Hi havia una novetat que era que hi havia dos, no? Balls. Sí. Com va anar aquesta novetat?
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Perfecte, i bé, prèviament doncs, el primer cap de setmana recordem que també hi va haver activitats, l'assaig general, hi va haver els castells, amb una actuació la millor que han fet fins ara, sí. Els castellers del Foix aquí a Cubelles, sí. el diumenge el passeig marítim, després festa Holi, bé, un seguit d'activitats, no?, que també formen part del programa de festa major. Com valora aquestes altres activitats més prèvies, no?, els dies centrals?
4: Sí, hem hagut de retallar algunes activitats perquè és que no donàvem a l'abast, perquè volíem concentrar-nos en aquestes dates, volíem començar el 7, que era el divendres, o el divendres dia 7, i vam començar el dia abans amb la inauguració, però amb el que era el revival del 70-80 vam començar el divendres 7, i volíem acabar el 16, i això vol dir que hi havia alguna activitat que hem hagut de retallar, perquè hi havia noves activitats, com pot ser el teatre, el grup de teatre que va actuar dos dies, el divendres i el diumenge, i després també vam tenir el monòleg del Guillem Estadella el dia 11, que va funcionar molt bé, vam fer tot un ple, i teníem pel mig a més l'eclipse, que el dia de l'eclipse no vam voler fer cap activitat justament perquè no coincidís amb l'eclipse i no contraprogramar i fer activitats que després no tinguessin un seguiment. Clar, això volia dir que hem fet activitats tots els dies. La veritat és que totes les activitats han anat molt bé en quant a nombre de públic, i després jo puc dir que a nivell personal doncs, ha estat una festa major molt emotiva. Com me dius, teníem els 30 anys de l'agrupació, això també vol dir recordar molts moments de l'agrupació de Balls Populars. Vam tenir el diumenge la Diada Castellera, que és la millor diada que hem fet a casa, és la segona vegada que es fa la clàssica de set, i aquesta vegada doncs, fer-la a Cubelles i a més jo personalment fer-la al passeig marítim també em va semblar molt bonic, i a partir d'aquí doncs, tenim el pregó amb el Josep Marcilles, que estava molt emocionat, tot i que va aguantar l'emoció, però ell estava molt emocionat. I després, malgrat totes les dificultats que també vaig explicar, he explicat tant al programa com a la presentació del programa com al pregó, la regidoria de cultura són temes personals, però hem tingut moltes dificultats aquest any d'organització, i jo estic molt orgullosa de la feina que s'ha fet des de la regidoria de cultura malgrat les dificultats, i ha estat una festa major en aquest sentit molt especial, molt emotiva per molts motius i molt especial, però al final hem pogut tirar endavant sense

0: uns dies, no, de,
1: sí,
0: de descans, no, de,
1: sisplau,
0: de desconnexió, per després tornar a arrencar, no, perquè
1: sí,
0: també suposo que de cara a l'hivern venen dies forts, sí que ara que sembla lluny, no, però després, com deies, no, en el llenguatge de l'administració local, les coses cal treballar-les.
1: No, no, ja pràcticament
0: abans, no?
1: Ens estem, de fet ja ens estem posant, sembla molt lluny, però ja ens estem posant amb les festes de Nadal, perquè, clar, ja estem començant a mirar les activitats per Reis, que són Reis a tot Catalunya, i llavors ja tenim dificultats per trobar alguns dels espectacles que volíem fer, vull dir que ja, quan parem, és veritat que la Regidoria de Cultura pararà uns dies perquè el personal també ho necessita, i, però de seguida tornarem la roda un altre cop amb el Nadal, amb Carnaval, i tornem amb les festes majors.
0: Doncs no sé si vol afegir res més, Renata Bedós com a regidora de Cultura.
1: Agrair la participació que hi ha hagut en aquesta festa major, una gran participació als carrers, una participació cívica i respectuosa, i mentre sigui així tindrem unes bones festes majors.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per atendre'ns a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Amics, oients i simpatitzants sardanistes, comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Doncs comencem ja amb la música d'avui, amb una sardana d'un compositor actual, Lluís Alcalà, amb una de les seves obres que ha estrenat molt recentment, aquest 2023, Una vida al teu costat, que serà interpretada per la Cobla Mediterrània.

Hem escoltat Una vida al teu costat, una estrena d'aquest 2023 de Lluís Alcalà, i l'hem escoltat amb la seva cobla, la Cobla Mediterrània.

Per al programa d'avui hem triat sardanes d'un CD de la Cobla Principal de la Bisbal amb el seu director titular, Francesc Cassú, que porta el títol de Sardanes de Tossa, volum 2, amb composicions amb referència a aquesta vila de la Costa Brava, enregistrat amb motiu del 10è aniversari de l'agrupació sardanista tossenca. Esperem que us agradi la selecció que us oferim. Començarem amb una sardana escrita l'any 1942 per al compositor Feliu Casas, Pensant en ella.

Ha estat la principal de la Bisbal amb la sardana Pensant en ella, de Feliu Casas. I a continuació, una obra de Pere Mercader i Andreu, amb una dedicatòria del 1942 a una de les platges més boniques de Tossa, Mar Menuda.

I continuem amb la mateixa cobla, ara amb el compositor Josep Albertí, que va escriure aquesta sardana el 1949 a partir d'una poesia de Manel Vilà i Dalmau, Rosa de Tossa.

Era una bonica i melòdica sardana de Josep Albertí, Rosa de Tossa, interpretada per la Principal de la Bisbal. I a continuació tenim una sardana de 1989 del mestre Flabiolaire i pedagog Lluís Buscarons, l'encís de Sa Boquera.

la cobla que estem escoltant avui, principal de la Bisbal, hem escoltat aquesta obra de Lluís Buscarons i Pastells, l'An VI de Sa Boquera.

0: Com hem comentat al principi del programa, estem escoltant una selecció de sardanes d'un CD enregistrat per la Cobla Principal de la Bisbal amb sardanes de Tossa de Mar, una iniciativa de l'agrupació sardanista Tossenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
1: És el segon volum de la col·lecció Sardanes de Tossa. Ha estat enregistrat, va estar enregistrat l'any 1997 sota la direcció de Francesc Assú amb un recull de 13 sardanes dedicades a la vila, a la plec, festes o personatges. Un treball discogràfic que mostra l'arrelada trajectòria d'aquesta localitat quant a la cultura musical i popular catalana, a banda del seu atractiu com a destinació turística de la Costa Brava.

Seguim ara amb una sardana de 1989 del compositor tossenc Josep Pollell i Sallés, estrenada amb motiu de la primera trobada infantil, Rebrots tossencs.

Acabem d'escoltar Rebrots tossencs, de Josep Cullell, amb la Principal de la Bisbal. Tenim a continuació una sardana del 1989 de Miquel Tudela, compositor, instrumentista de fiscorn, trombó de vares i violí. Tossa, Cala Bona.

Acabem d'escoltar Tossa Calabona, una dedicatòria de Miquel Tudela estrenada al segon aplec de Tossa. I continuem ara amb el compositor Lluís Duran i Massaguer, molt vinculat a la vila, a la qual hi va dedicar 10 sardanes. Aquesta la va dedicar Francesc Fonalledes, president de l'agrupació sardanista. Es va estrenar a l'aplec de 1990. Gràcies, Francesc.

Era una sardana que Lluís Duran va dedicar a Francesc Fonalledes, ànima de l'agrupació sardanista. Gràcies, Francesc. I tancarem aquesta selecció del segon volum de sardanes dedicades a Tossa amb la cobla principal de la Bisbal, amb una sardana estrenada a l'aplec del 1995, Cor Jove, de Joan Manuel Margalef i Ayet, instrumentista de fiscorn, trombó i tuba.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Lluís Albert i Ribas, compositor que va conrear diversos gèneres, musicòleg i historiador. D'ell escoltarem una sardana del 2002, Sardanistes d'Olesa, que serà a càrrec de la cobla Vila d'Olesa.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una obra d'un dels grans compositors de cobla, Manuel Saderra i Puigferrer, de qui aquest estiu es complien 115 anys del seu naixement. És una magnífica sardana del 1979, Sant Feliuenca, que serà interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i posarà el punt final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent a Dansa Viva. No falteu!

Hola, amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un ple un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Avui farem un programa, penso que variadet. Serà una miqueta tranquil al principi, però després ja ens anirem, com dic jo, esbarant, eh? Però no ens esbararem gaire, eh? Però sí que ens acelerarem una miqueta. Però bé, espero que el puguem disfrutar. Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Bueno, hem començat així amb un ritme que no és habitual en el món country, però bé, també convé de tant en tant posar aquestes cosetes. Aquesta cançó ens l'ha cantat l'Eddie Floyd i el títol de la mateixa és Knock Off Lord. I ara a continuació escoltarem a la, aviam com us podria dir jo, la Carolina Calm Jones, que ens cantarà One of the Broken Heart. A veure què us sembla, va. Oi, és molt xula aquesta, eh? Però molt tranquil·leta, molt, molt, molt.

Bueno, què? Tranquil·leta, eh? Ja ho he dit, que era molt tranquil·la. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Sam Baber, que ens cantarà Stripling.

molt bé. Vinga, i ara a continuació, continuant així amb aquests ritmes més o menys, tranquil·lets, escoltarem el Brett, que ens cantarà Guitar Man.

Bueno. Vinga, continuem avançant a poquet, i ara escoltarem el Sam and David, que ens cantaran Old On At Coming. Aviam, un moment, que això s'ha de posar ara. Arrenquem. Ipa!

Low, low, low. Molt bé. Bueno, aquestes músiques ja algú dirà, això no toca, no? I, però, bueno, són les frivolitats d'en Cinto, de tant en tant, doncs mira, m'agafa això. Què voleu que us digui? Però bé, també estan bé, eh? Aquestes músiques són agradables, són molt antigues, però vull dir, de tant en tant, doncs agrada d'escoltar-les. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Frankie Valli que ens cantarà Sober My Hub.

Bueno, vinga, ara pujarem una miqueta al nivell, allò per alegrar-nos una mica més, i escoltarem a continuació el T. Anders M. Dorn, que ens cantarà I Want Me Goodbye Back.

Apa, vinga, ja està, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Teixa Yexbord, que ens cantarà Take Care If the Falling for Reason.

Bueno, portem bona marxeta ara, ens hem alegrat una mica més, oi? Bueno, d'això es tracta, d'anar fent canvis, perquè així el nostre esperit, doncs, es va alegrant, de mica en mica. I ara a continuació escoltarem el Sugarland, que ens cantarà All Want to Do.

Molt bé. Molt bé, la senyora Sugarland. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Trent Williams, que ens cantarà One Again Tonight.

bé, vinga. Doncs ara posem una mica més de marxa, va. Vinga, ara escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Trouble. Epa!

Ai, bé, sapigueu que tots els que ballen country, normalment aquesta cançó, quan la posen en els llocs on es balla habitualment, o es ballava almenys, jo, per la meva experiència, era que tothom agafava i se sentava a prendre la cervesa mentre sonava aquesta cançó, perquè és impossible de ballar. No té coreografia, a més és una cançó tan ràpida que és molt, molt difícil de poder posar-hi una coreo. Però bé, almenys escoltaves la música i prenies la cervesa mentre això, mentre anava sonant. Pum, ja està. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim McGrath, que ens cantarà Black Wind.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, sense voler ja hem arribat al final del programa d'aquest d'avui. I res, espero doncs que us hagin agradat aquestes musiquetes i que, en fi, que al final, ja sabeu, jo no ho faig amb una altra intenció, que només que ens ho passem bé una bona estona. Bé, amics i amigues, doncs res més. Qui us ha parlat, Sintobel, amb aquesta veu que cada vegada se me'n va més amb aquí, amb l'aire aquest acondicionat, però bé, és un problema de l'estiu, ja ho sabeu. Res, amics meus, qui us ha parlat, en Sintobel, com us he comentat, i em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, què tal, com va això? Benvinguts a una nova edició de Can 60 i salutacions cordials del Cintobel a la part tècnica i meves. Una nova edició de Can 60 en què faré la tercera entrega de records, de cançons dels meus primers records musicals. O sigui, avui també un altre programa, el tercer que faig d'aquesta sèrie, d'eminentment musical. O sigui, són cançons que jo recordo de quan tenia entre 6 anys i 9 anys, i això vol dir que era entre l'any 1957 i el 1961. Ja ha plogut molt des de llavors. I comencem, sense cap més preàmbul, escoltant un tema de 1958, quan, a càrrec del Nat King Cole, dintre un àlbum que es deia Cole en espanyol, amb una sèrie de cançons, moltes de les quals eren mexicanes. I escoltem, doncs, ara aquest gran cantant que va ser Nat King Cole amb el tema Yo vendo unos ojos negros, de 1958.

I seguim a l'any 1958 amb una cantant que tampoc necessita presentació, la Sara Montiel. De la pel·lícula La Violetera, escoltem el tema del mateix nom. Repeteixo, de 1958.

I de 1958 tirem un any enrere i d'Itàlia venia un tema molt conegut que no s'oblida mai, un tema que porta per títol Come Prima, interpretat per Tony Dallara, el nom autèntic del qual és Antonio Lardera, nascut a Campobasso, al centre-sud d'Itàlia, l'any 1936. Tony Dallara, a més de cantant, va ser actor i una personalitat de la televisió italiana. Va ser el desembre de 1957 quan va publicar aquest senzill Come Prima, que va vendre ni més ni menys que 300.000 còpies, convertint-se en el senzill amb el single més venut d'Itàlia fins a l'actualitat. Dir també que l'any 1960 Tony Dallara va guanyar el Festival de la Cançó de San Remo, un prestigiós festival d'aquella època, amb la cançó romàntica. Doncs vinga, escoltem el Tony Dallara amb la cançó Come Prima.

I tornem a l'any 1958 i escoltem de nou el Nat King Cole, el gran Nat King Cole, amb una cançó inclosa en aquell àlbum que he citat abans, Cole en espanyol. En aquesta ocasió escoltem, sentim el tema Quizás, Quizás, Quizás.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Bé, i ara no ens movem del nostre país, no ens movem de Catalunya per escoltar l'Alita Torelló, una cantant que en realitat es diu Dolors Torelló. Va néixer a Barcelona l'11 de maig de 1946 i va ser especialment activa entre finals dels anys 50 i principis dels 60. Va rivalitzar molt amb el tema de cançons, a veure qui era el millor cantant, amb la madrilenya Helo. L'any 1961, l'Alita Torelló va signar amb la discogràfica Vergara i va participar en el Festival de la Cançó del Mediterrani, on va aconseguir el segon lloc. Bé, en plena cursa de l'espai entre Estats Units i la Unió Soviètica, l'Alita Torelló va interpretar una cançó, l'autor del qual no l'he buscat, no sé qui era, una cançó que porta per títol Julio Verne, i és el que escoltem ara tot seguit.

Aquesta cançó és de 1960, com ho és la que escoltarem ara a continuació, que va ser molt famosa a la seva època, una zebra a pua, perquè és en italià, a càrrec de la cantant italiana Mina.

Una altra cançó que recordo dels meus primers anys d'infantesa és aquesta que sentirem ara a continuació, Quisiera ser, de 1959, a càrrec del Duo Dinàmico.

I ara anem 2 anys enrere, anem al 1957 per escoltar també una altra de les cançons destacades d'aquell any, Les lavanderes de Portugal, a càrrec de Lolita Garrido. Lolita Garrido, en realitat, el seu nom autèntic era Dolors Garrido Guardiola, perquè va néixer a Manises, a València, l'any 1928, i va morir a Madrid l'any 2018. La Dolors Garrido era una cantant de bolero, swing i pop, i que va ser anomenada com la nòvia del swing, cultivant gèneres com el bolero, el Madison i el pop. Va participar en comèdies musicals i va triomfar en sales madrilenyes, però també es va trobar amb un hàndicap, com va ser la censura, que la censura li va prohibir la seva versió de Bésame Mucho. Clar, eren aquells temps foscos del franquisme. Escoltem, doncs, ara la Lolita Garrido amb aquesta cançó que he citat, Les lavanderes de Portugal.

Vinga, ara que canviem d'intèrprete i escoltem el trio Guadalajara amb la cançó Bayón del Gato de 1957. El trio Guadalajara, encara que el seu nom pugui indicar que era mexicà, que a més actuava amb el barret de mexicà i amb el vestit típic mexicà, en realitat eren catalans. El trio Guadalajara va néixer a Barcelona a principis dels anys 50 amb José Ibanco com primera veu i solista, José Boluda com a baix i José Vázquez com a segona veu i per segona veu i falsets. Van tenir molt d'èxit als anys 50, sobretot amb aquesta cançó que he citat ara i que escoltem a continuació, el Bayón del Gato.

Per cert, com que els tres components del trio Guadalajara es deien José de nom, doncs també eren coneguts com els tres José. Els escoltem ara de nou amb el tema Pepita de Mallorca.

I ara escoltarem el cantant xilè Antonio Prieto, el nom autèntic del qual era Juan Antonio Espinoza Prieto, nascut a Iquique l'any 1926 i mort a Santiago de Xile l'any 2011. A més de cantant, va ser actor i va ser molt popular internacionalment durant les dècades dels 40, els 50 i els 60 a Latinoamèrica, a Llatinoamèrica i també a alguns països d'Europa. Durant la seva carrera va arribar a gravar més de 1.000 cançons, sent la més exitosa i recordada el vals La nòvia, editada el 1961, i que va constituir la seva cançó insígnia. Escoltem, doncs, Antonio Prieto amb La nòvia.

I ara escoltem Elder Barber, una cantant que vam presentar en el primer programa dedicat a recordar cançons entre 1957 i 1961, en aquesta ocasió per sentir-lo amb el tema Una casita en Canadà.

L'any 1961 estava de moda el twist i el representant genuí d'aquest estil musical era Chubby Checker, conegut com el rei del twist. Chubby Checker va néixer, el nom autèntic del Chubby Checker és Ernest Evans, nascut a Spring Gully, a l'estat de Carolina del Sud, l'any 1941. Una senyora va suggerir per ell el nom de Chubby Checker com a joc de paraules en al·lusió afectuosa al músic Fats Domino. També, com a nota curiosa, dic que el 1964 va contraure matrimoni amb una destacada model holandesa, Catharina Loders, que havia sigut Miss Món el 1962. Ara escoltem, doncs, un tema de 1961 del Chubby Checker que porta per títol Twistin' USA.

I ara escoltarem una cançó que els més veterans del lloc segurament encara recorden, El Negro Zumbón, una cançó italiana de l'any 1951 que va ser popularitzada per la gran actriu Silvana Mangano a la pel·lícula Anna, d'Alberto Latuada. La lletra original està en castellà. La cançó, però, no va ser interpretada en realitat per Silvana Mangano, sinó per Flo Sandons. Escoltem, doncs, ara El Negro Zumbón.

un dels primers grups en cantar rock en castellà, així com a obtenir fama internacional. Estava integrat per tres germans, les inicials dels quals es corresponien amb el nom de la banda: Tony, Croato, Nelly, Croato i Tim, Croato. Ara els escoltem amb la cançó la Brigitte Bardot, dedicada a una icona del cinema d'aquella època, bueno, aquella època i de totes les èpoques, i no solament del cinema. La Brigitte Bardot, doncs, li van retre homenatge amb aquesta cançó que escoltem ara a continuació.

Abans, quan he parlat de Lita Torelló, he dit que rivalitzava amb la cantant madrilenya Helo, però en realitat la Helo no era madrilenya, sinó que sí que va estar afincada a Madrid durant un temps, però va néixer a Granada el 1945. El Helo és el nom artístic de María de los Ángeles Rodríguez Fernández, que va néixer a Granada el 1945, com deia. Especialment popular a la primera meitat dels anys 60 i prototip del que es coneixia com a Chica Yeye, es va donar a conèixer el 1958 al guanyar el concurs Música a l'Azar de Ràdio Granada. Després del triomf a la seva ciutat natal, es va traslladar primer a Madrid i després a Barcelona, on va gravar amb la discogràfica La Voz de Su Amo els seus dos primers èxits, Los Gitanos i després De Seis Tequilas. Per tancar aquest programa d'avui, doncs escoltem la Helo amb la cançó Los Gitanos.

0: I fins aquí aquest programa, el tercer que faig per escoltar cançons dels meus primers records musicals de quan tenia jo entre 6 i 9 anys, i això vol dir que era entre l'any 1957 i el 1961. Doncs res més, gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hola, amics meus, bon dia. Això és a 50 del 60 i a 60 del 50. I això és aquí, a Ràdio Cubelles, amb el Víctor Lluelles. Aquesta vegada és el programa 252. Avui farem la música italiana, aquella que diu la più bella del mondo, per una que diu il cielo in una stanza. I aquesta la canta la Nina, i diu així.

Sí, el cel en una estança, la mina. Ara, continuem amb la musa Piu Bella del Mundo. I ens diu, el Luigi Tengo, que diu, vedrai, vedrai, doncs, continuem.

Luigi Tenco, vedrai, vedrai. Això és a 50 del 60 i a 60 del 50. Un servidor és en Víctor Lluelles i Cardona. Doncs continuem amb la musa più bella del mondo, que diuen els italians. I una que diu així, que està més vista que el coyote, podríem dir, més sentida. Aquesta és el mundo. Aquí ho teniu. Jimmy Fontana amb El Mundo.

Aniano Salentano, mai, mai, tu. Doncs triem el mai i un altre que és en Franco Tosi. I només diu tu, Franco Tosi, amb tu.

Sí, nois, el Frank Rotossi s'ha passat una mica amb el tapatam, tapatam, però aquesta cosa tenia d'allargar una mica el títol, perquè el títol només es diu Tu, doncs aquesta era la del Frank Rotossi. I ara, una d'aquestes tan populars, que és l'Arca de Noé. Aquí teniu l'Arca de Noé.

l'arca de Noè. I ara una mica posem d'amor, perquè tanta aigua no pot ser. Diu una que és el Luis Itengo, que ens diu: «Io capito, se ti amo».

i el poeta Nina. I per acabar, bueno, per acabar aquest especial italià, doncs un que també molt popular, antic, doncs Marino Marini amb Tu sei la più bella del mondo. I acabem aquest especial la música più bella del mondo amb Marino Marini. Fins ara, adeu!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Protecció Civil de la Generalitat té activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, sobretot entre avui divendres i demà dissabte. Segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres hi hauria un nivell de fins a 4 sobre 6, el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral i també la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i al prelitoral sud. L'episodi tindrà continuïtat durant la matinada i el matí de dissabte, quan es manté aquest grau de perill màxim de 4 sobre 6 al litoral i al prelitoral sud, amb possibilitats de tornar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs, a més, aniran acompanyats de tempesta. Més enllà de la intensitat de la pluja, el Servei Meteorològic també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns dels sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment aquest divendres al vespre i les primeres hores de dissabte. Protecció Civil manté el seguiment de l'episodi des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i demana als municipis afectats que mantinguin la vigilància, sobretot a les rieres, als barrancs, als passos soterrats i en els punts inundables. També es preveu, això sí, molt mala mar i que, per tant, pugui onejar la bandera vermella a les platges de Cubelles. Un banyista ha mort a la platja de Llevant de Cunit, a tocar de Cubelles aquest dijous a la tarda, quan onejava la bandera vermella. Segons ha informat la Generalitat, l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les 2 del migdia i alertava que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. La víctima és un home de 50 anys i nacionalitat espanyola. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat 4 dotacions, entre les quals efectius de la Unitat d'Investigació del Vendrell, que s'ha fet càrrec de les diligències i de les gestions corresponents amb el jutjat. Amb aquesta víctima ja sumen 20 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil de la Generalitat recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, les piscines i les aigües interiors aquest estiu. Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
2: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
0: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
3: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
0: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
3: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa, y eso no puede ser.
0: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
4: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, doncs també ens poden fer la derivació.
0: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals. El pubillatge de Cubelles ja està preparat per la seva renovació. L'acte de proclamació dels nous càrrecs pels pròxims 2 anys serà, de fet, el dissabte que ve, 29 d'agost, a la plaça de la Vila, en un acte que arrencarà a les 7 del vespre i s'allargarà fins a les 9. Els candidats i candidates es podien inscriure fins aquest divendres. El pubillatge de Cubelles ha viscut el segon i últim estiu en els càrrecs després d'un mandat de 2 anys. Pròximament s'acomiadaran per donar pas als nous membres d'aquesta representació de la vila per tota Catalunya. Els membres sortints són, recordem, l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. I en la categoria infantil, el pubillatge va ser l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kennet i la pubilleta Abril Cáceres. Recentment, els membres del pubillatge infantil han fet una entrevista aquí a Ràdio Cubelles on han repassat la seva experiència. L'hereuet Biel Pou s'hi ha implicat durant 2 mandats seguits, primer com a fadrinet i ara com a hereuet.
5: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: L'Ainhoa Llamas, dameta infantil sortint, ha descobert aquests 2 anys que, a banda de participar en els actes de Cubelles, també han pogut anar a conèixer molts pobles.
6: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no?, i que estàvem amb els meus companys.
0: Els actuals representants, que ara deixen els seus càrrecs, també han volgut desfer alguns mites sobre el procés de selecció del pubillatge. Expliquen que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles sobre Cubelles, les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren que els nervis inicials desapareixen ràpidament. De fet, les entrevistes amb el jurat dels nous candidats es faran el matí del 29 d'agost i aquella mateixa tarda, a la plaça de la Vila, es farà l'acte de proclamació dels nous membres del pubillatge de Cubelles, que seran els qui representaran la Vila durant els 2 anys vinents. Dins del programa de la Festa Major d'aquest any s'ha pogut consultar l'estudi titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Aquest treball l'ha elaborat en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg i educador ambiental, i l'ha fet en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En el treball es vol analitzar de manera gràfica i històrica com ha canviat el litoral de Cubelles al llarg d'aquests últims 80 anys. L'estudi mostra que, de fet, fins a mitjans del segle XX, la costa de Cubelles estava dominada per l'activitat agrícola, amb camps de conreu que arribaven fins a gairebé una estreta franja de platja que havia tocant el mar. Així ho ha explicat Pere Vives, autor de l'estudi.
7: La platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del Camping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
0: La transformació arrenca sobretot a partir dels anys 60 amb l'arribada del turisme i l'aparició de les primeres instal·lacions lúdiques com ara el Càmping Paradiso, que estava situat enmig de la desembocadura del Foix, el Càmping La Rueda, que és del 1966 i encara perdura, o el posterior Càmping Les Salines, que ara és una zona totalment urbanitzada, tal com apunta Pere Vives.
7: Les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66. I després, quan es van dessecar les salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes.
0: Ara ve un dels fets més determinants en la modificació de la línia de costa a Cubelles va ser la construcció de la central tèrmica. Va suposar una revolució autèntica per al municipi, no només perquè per tot el que va generar en l'àmbit social i polític, sinó també pel seu impacte físic sobre el territori, una ocupació d'11 hectàrees, la construcció d'una dàrsena i la creació d'espigons per protegir i acumular sorra a les platges, cosa que va modificar la línia de la costa.
7: La tèrmica va fer un canvi importantíssim des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
0: Paral·lels aquests.
7: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
0: Quan es va anunciar que la central anava arribant al final del seu cicle vital i que molt probablement no continuaria, és quan es va viure una explosió urbanística en zones com ara la Mota de Sant Pere, que fins als anys 90 havia estat pràcticament una platja verge, tal com explica Pere Vives.
7: Sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segona residència, tota la Mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè la Mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge. Fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, de cara al futur, l'autor de l'estudi, Pere Vives, assenyala també la importància de recuperar espais naturals, com el projecte de retirar la dàrsena de la tèrmica, que ja s'està executant, i d'aquesta manera tornar a tenir unes platges de manera contínua en tot el municipi. Així mateix, també adverteix Pere Vives dels reptes del canvi climàtic i l'augment del nivell del mar, així com de l'impacte de fenòmens naturals, com la riuada històrica que hi va haver el juliol de l'any passat, del 2025, que va modificar, sobretot, la forma de la desembocadura del riu Foix. Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
8: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i al 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. Aquest dimarts ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

cantant de nom Francesc Xavier Fort havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de...

0: cas de Cal Ramon,
1: la carnisseria de Cal Ramon.
0: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
1: Estava al costat mateix.
0: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i oh, què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i ah, mira...
2: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajo Porro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català que va triomfar anys després.
0: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
1: Sí, sí, sí.
0: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fem música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
1: Prou innovador, clar.
0: Sí, no es feia. I ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que amb el Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
2: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicos Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres des d'on? Des de la maleta de la Guspireta, sí, amb un programa superespecial i terrorífic.

Doncs bé, com deien Google Mac dels The Cramps, ja tornem a estar aquí. Benvinguts i benvingudes aquí a la maleta, a la Uspireta. Com ha anat la setmana? Tot bé? Aquesta setmana quasi hem de sortir amb canoa, perquè Déu-n'hi-do quin temps ens ha fet. En fi, tot queda enrere, els mals rotllos i les males coses, les tempestes i les pluges queden enrere i doncs estem preparant doncs, la nit d'avui. La nit d'avui és la nit de la castanyada per alguns, que sempre hem de conservar les tradicions. Jo sempre soc partidària de conservar les tradicions i també per passar-nos-ho bé, per què no anar disfressats i fer trick or treat, en anglès truc o trato, diríem en castellà, no? I es fan moltes festes de Halloween, precisament nosaltres avui estarem punxant a la cantera. Qui vulgui venir, allà esteu tots convidats i fan un concurs de disfresses. Doncs sí, avui tenim un especial de Halloween, com bé us estava dient, i seguirem amb una altra cançó que també és molt, molt, molt típica, és antiga, però segur que si l'escolteu, doncs segur que us sona. Es diu Monster Mash i el que la canta es diu Bobby Boris Pickett. Segur que us sona. Escoltem-la.

Doncs bé, ja tenim aquí la barreja feta de monstros, ulls, vísceres, tot tipus de pòssimes que fan les bruixes la nit de Halloween. I dir-vos que, per cert, no m'he recordat de dir-vos que, pels que acabeu de Terra de Mart, que sóc la Txell Marcilles i que aquí em teniu avui amb un programa de swing i rock and roll. He fet una mica de barreja perquè és un especial de Halloween o de la nit de la castanyada, per poder ballar doncs, les dues coses, no a la vegada, sinó una cançó doncs, la ballaríem amb rock and roll i l'altra amb swing, sí senyor. Doncs seguim amb el programa d'avui. Doncs ara la cançó que us posaré ara no es pot ballar rock and roll. L'anterior sí, però bueno, amb un triple step també la podríem ballar. Es diu Jeepers Creepers, sí. I el cantant bueno, és com una banda que es diu Paul White Man Swing Wing. Doncs res, aquesta és una mica més antiga que l'anterior, diguéssim. Però bueno, per passar-s'ho bé i jo i anar disfressats i ballar una mica de swing, doncs aquesta va de conya. Escoltem-la.

Doncs acabem d'escoltar Jeepers Creepers i seguim amb el programa d'avui de Halloween. Ja teniu la disfressa o no buscada? Sí? Jo ja la tinc. Si la voleu veure, demà... Bueno, no, avui, perdó. Em pensava ja que érem el dia de Tots Sants. El dia de Tots Sants, qui vulgui, pot anar a la Diada de Castellera. Allà, amb els verds, que segur que s'ho passarà bé, amb la ressaca del Halloween, se'n va aquí a Vilafranca i li passa la ressaca de cop, fent pinya amb els castells. Doncs res, si voleu veure la disfressa que ens posarem, veniu a la Cantera aquesta nit, a partir de les 8 o així de la tarda-nit, estarem allà punxant bona música i passant-nos-ho guai. Doncs ara el que tenim aquí és un dels més grans que sempre intento portar, encara que sigui una cançó a cada programa, de rock and roll, en aquest cas no de swing, però com que avui hi ha una mescla així Monster Mash, una barreja així estranya, qui més avui que és el rei del rock, que seria l'Elvis, no? Que tots el coneixem. I una cançó també que totes són relacionades amb el món del Halloween, que es diu You Are Devil Disguise, o sigui, que tu ets una dimonieta, no? Tothom té un dimonieta dins. Doncs res, us deixo amb l'Elvis i amb la seva supercançó.

Doncs, com diu l'Elvis, tu ets un dimoni disfressat. Evidentment, la nit de Halloween, doncs sempre ens disfressem. Els americans ja sabem que funciona. Bueno, qui no ho sap, ja, això? Però bueno, faré un remember d'on ve aquesta història, no? Diguéssim, és una història molt, molt anglesa, molt, i se l'han agenciat sobretot els Yankees. És el seu dia de disfressa, com si diguéssim. El carnaval ells no el celebren tant com nosaltres, però per ells el dia gloriós, entre cometes, és la nit de Halloween, no? La nit dels morts, la nit d'anar pels carrers disfressat amb les teves millors gales, no? I decorar, doncs, les cases, decorar amb les carbasses, fer dibuixos amb les carbasses i posar una llanterna a dins, una espelma en aquest cas, i van pels carrers amb la carbasseta demanant als nens caramelets o li fan un truc. A vegades el truc pot ser una mica desagradable, però bueno, això ja és el gust del consumidor o del senyor que viu a la casa, la brometa que li vulgui fer el X als nens random. En fi, no m'enrotllo més, que sempre ja sabeu que m'enrotllo bastant. Ara tenim una de les més grans també, però en aquest cas jo per mi és considerada la reina del swing, que seria la Ella Fitzgerald. La Ella Fitzgerald avui ens porta amb una cançó també tot relacionat amb el tema de la nit de la por, del terror, no? I seria, doncs, a Foggy Day, que seria un dia emboirat, no? Un dia boirós. Aquí a Cubelles no s'hi presta molt, normalment. S'hi presta més a la zona de Ponent. Però per què no la nit de Halloween ens imaginem que tenim un Foggy Day?

Doncs la Ella Fitzgerald ens ha descrit que és un dia boirós a Londres, que també és un dels llocs que hi ha molta boira. I després d'estar amb una cançó una mica relaxada, posarem una mica de més de marxa, no? Perquè aquesta nit s'hi presta i que coi, que tinc ganes jo. Doncs no sé si recordeu la sèrie Els The Munsters. Era una sèrie que feien per televisió fa molts i molts anys. Segur que molts la recordeu. Doncs res, com que la cançó mola per avui, doncs us la posaré. I així estarem una mica distrets.

Doncs aquí la tenim, ja l'heu escoltat, és molt curta, sí, perquè la sèrie era la cançó del principi. Però pels més que tenen més memòria, segur que el recordeu, els The Munsters, una gran sèrie que tenien un pedazo de cotxe. Doncs molt bé, seguim aquí a la maleta de la Guspireta, avui fent un especial de Halloween amb rock and roll i swing, tot música terrorífica, sobretot abans d'anar a dormir, mireu sota el llit. A veure què hi podem trobar. Potser no hi ha res, o no ho sé. Jo, per si de cas, ho miraria. I ara tenim una altra cançó, abans de començar a mirar sota el llit, que es diu Surfing Spooks. I ara us diré de qui són, perquè és una música una mica més rockabilly, del rotllo, bueno, després us ho dic. I és més així, com ja diu així, surfera, no? Ja veureu el tipus de música que us sonarà. Doncs res, us deixo amb Surfing Spooks.

Doncs sí, ens estem pixant de riure, vamos. Jo, és que me parto. S'estan partint la caixa, eh? Quan et foten un susto, a l'altre que li han fotut un susto, no riu tant, no. En fi, avui la nit de Halloween i dels morts, la castanyada, castanyes, panellets, etc, dits, gominoles, tot és acceptable mentre ens ho passem guai i respectem. I ens ho passem sempre bé amb els que tenim al voltant. I escoltant bona música, clar que sí. Ja us dic, si voleu venir i no teniu res a fer, cap festa que hàgiu quedat amb els col·legues, amics, amb els veïns, amb la comunitat, amb qui sigui, a la Cantera, aquí a Calafell, anant cap a Bellvei, estarem allà punxant bona música i anirem disfressats. I, per cert, hi ha un concurs de disfresses. Veurem qui és el guanyador, ja us informaré. Doncs hem arribat quasi a la recta final del programa d'avui i dir-vos que tot un plaer terrorífic, sempre estem aquí, fotem por per Halloween, perquè ja sabeu que m'agrada portar especials de tant en tant, i acabem amb una cançó que es diu Spooky Movies, i que el grup es diu, el que canta és un senyor, Gary Paxton, i els d'abans, els Surfing Spooks, es deien Ghastly Ones. Doncs res, us deixo amb Spooky Movies, que passeu una bona nit de Halloween o de castanyada, o les dues coses, jo sempre sóc partidària de les dues coses, i res, ens escoltem al proper programa de la maleta, i salut, swing i rock and roll.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bona tarda, bona nit, benvinguts. Això és Ràdio Cubelles. Us parla Xavier Borrell i això és el Cubelles no és ràdio. Estem ja a res. La setmana vinent ja comença el festival, el nostre festival Cubelles Noir, i com no podia ser d'altra manera, de l'altra manera ens fem autopromoció. Així que en aquesta casa, Ràdio Cubelles, l'Àngel Fuster em va fer una entrevista a mi mateix i aprofitarem per tornar a reproduir-la.
5: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
6: Hola, què tal? Com estem?
5: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
6: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula, i una mica la llista de convidats.
5: Uh-huh. Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no... El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau, ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Tifón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. Tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
5: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català, aquest 2026, si acaso faig jo repàs d'aquestes nominades, Les orquídies del mal, de Núria Bacardí, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta i Bacon, de Nika Brank. No sé si ho he dit bé.
6: En tot cas... Sí.
5: Val. Aquestes són les nominades. I en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
6: Pues, molt bona feina. La veritat és que amb totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació... Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta sortida i molta empenta, i a més aquesta ja estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Riego, la Nika Brunke i la Susana Martí Tirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta feina de llegir novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
5: Uh-huh. Enguany explicau que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta sí. Doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
6: Sí, perquè... Bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volíem demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però... No sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
5: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
6: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit, dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 i 70 persones.
5: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles No Art, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
6: Sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que són sala fer.
5: Uh-huh. En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles No Art, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoart.com, on podem veure aquest programa, no?
6: Sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només hem de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
5: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles i bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
6: Mm-hmm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
5: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem parlant més endavant.

0: Doncs hem vist aquest lloc fantàstic per fer aquest vermut amb els companys del Tafaner. Mentre seguim aquí, seguim el grup Peixet, seguim el Passeig Marítim de Cubelles i toca tancar la setmana. Toca tancar aquesta setmana, desitjant molt bona festa major a totes les cubellenques i cubellencs. I anem amb una entrevista que és el meu tercer any, s'ha convertit ja... Bueno, ells en porten molts més fent aquestes entrevistes. S'ha convertit en un clàssic de l'estiu. No podíem faltar aquí a l'estiu del mig-mig, un any més i encantadíssim de tenir-vos. Pedro Bache, director, Xavier Borrell, comissari del Festival Cubelles Noir. Què tal,
1: molta
0: com esteu?
1: Gràcies, molt bé, moltes molt gràcies bé, per convidar-nos.
0: No, no, per favor.
1: Un altre cop.
0: A vosaltres un altre cop.
2: I... Ara estem amb l'adrenalina a tope.
0: Ja. Clar, clar, clar. Ara ja esteu... Ara això ja, clar, més festa major, plena festa major, i d'aquí res ja arrenqueu.
1: Bueno, encara tenim uns dies, precisament, tenim per poder acabar d'organitzar les poques coses que ens falten.
0: Està molt bé.
1: Però sí, sí, estem a tope, a tope, a tope.
0: Vale. Si hi ha algú que no hagi vist el mig-mig dels altres anys, molt malament, o algú que... Alguna alienígena que aparegui
2: aquí. Podem recuperar, eh?
0: Podem recuperar, exacte. Tot això es pot recuperar. Igual que l'entrevista que vam fer també al Mongros Tonight, una de les primeres. Què és el Cubelles Noir?
2: Cubelles Noir va néixer amb la... Diguem que quan... És un festival de novel·la negra, sí. Ho direm, festival de novel·la negra, en què amb aquesta excusa parlem una mica de tot tipus de literatura. Està enfocat en... Sí, amb això, amb el thriller, la denúncia social, etcètera, etcètera. Però va néixer amb la possibilitat d'expandir una mica aquells festivals que s'estaven fent a Barcelona, Gijón, Madrid i poc més. Encara no hi havia festivals fora de les grans ciutats i vam dir anem a provar a veure si a un poble com Cubelles això funcionaria. Vam decidir fer-ho en temporada alta, en ple agost, perquè sabem que el poble està ple de molta gent i a més és un poble que el turisme és un turisme molt que ve de Barcelona, que li agrada molt el tema cultural, intel·lectual i tal. Va funcionar, vam tenir molts convidats, molt públic i ja portem 11 anys.
0: I ja portem 11 anys, que es diu així rapidíssim.
1: Com,
0: ja
1: que no, com que no vol la cosa.
0: Sí, sí, com que no vol la cosa. I bueno, a més, creixent, no? És allò de cada any buscant maneres noves, cada any tocant, atrevint-se a tocar tecles noves.
1: Sí, i, home... Això és el que intentem cada any. Una mica diferenciant-se d'altres festivals, n'hi ha uns quants de festivals de novel·la negra, intentem sempre fer alguna cosa diferent, donar-li una volta de rosca diferent perquè no sigui sempre el mateix. Lògicament, acabem parlant de novel·la negra, acabem parlant de literatura, però cada any pues, volem donar-li un toc diferent. L'any passat vam fer els 10 anys, que per nosaltres, jo no porto 10 anys, porto menys, però per nosaltres va ser molt important i precisament per continuar-nos mantenint hem de fer doncs, pensar i donar-li a la olla per veure quines coses noves fem.
0: Òbviament. Doncs, entrem-hi. Quines coses noves tenim aquest any?
2: Sí, de fet, en 11 anys no vull dir que cada vegada fem coses diferents, sinó que sí que fem coses diferents, però és que l'actualitat ens supera.
0: Bueno, clar, clar.
2: Perquè
0: clar,
2: som novel·la negra, la novel·la negra és actualitat, és denúncia, etcètera,
0: sí,
2: etcètera,
0: senyor, etcètera. Sí,
2: cada any hem parlat d'una guerra, per desgràcia.
0: Sí, sí.
2: Cada any hem parlat d'una guerra, però hem parlat de moltes coses. Ara ha arribat la IA i ens ha deixat a tots fora de joc. Per això aquest any vam decidir dedicar-lo al cinema negre clàssic.
0: Quan, ara, exacte.
2: Quan no hi havia IA, quan les coses es feien bé, els escriptors eren d'un nivell estratosfèric, els guionistes, tothom, i aquells diàlegs, aquella potència, aquells personatges. Ens estem encantadíssims perquè ho volem fer tot en blanc i negre, disfrutar d'aquella vida i donar-li una embrancida als nous autors que pensin en aquella època, no tot intel·ligència artificial, tot thrillers molt repetits, etcètera, etcètera.
0: Sí. Bueno, clar, al final hi ha una cosa de que... La globalització i tot el que comporta, no? Ja no només la globalització, sinó el dia a dia, les dinàmiques de com funciona tot el món, és tot molt ràpid, no? Ara, pum, i ara s'ha d'oblidar. Aleshores, això porta que es repeteixin molt, no? Fórmules de funciona, dona diners, sí. I la novel·la negra, justament, és el contrari, no? Que això ho he pres amb vosaltres, amb les entrevistes, i coneixem-vos i ficant-m'hi, que la novel·la negra és el contrari, no? És fer-se preguntes, és fer-se moltes preguntes, trobar respostes i és el que deies, no? Molt relacionat amb l'actualitat, al final.
1: I molt crítica social, també.
0: Molta crítica social.
1: O sigui, també això és una part molt important, les novel·les negres, sí, són novel·les, a més, que són molt ràpides, tenen molta acció, tenen crims, tenen de tot, però al final és molt important que tinguin la part del darrere de la crítica social.
0: Completament.
1: I nosaltres, precisament, amb això que comentava el Xavi, hem volgut tirar un pas enrere. Avui en dia la novel·la i la novel·la negra està molt relacionada pues amb les sèries de televisió,
0: sí,
1: perquè avui en dia amb els true crimes és molt important, perquè o un true crime es converteix, una sèrie es converteix en novel·la, una novel·la es converteix en sèrie, i nosaltres hem anat tirar cap endarrere, o sigui, anar a l'arrel, no? Vull dir, a l'arrel a les fonts de que el que avui són pues, sèries de thrillers, i per això fem aquest homenatge a lo que és el cinema negre clàssic.
0: Que, comparant el cinema negre clàssic, de què estem parlant, per exemple?
2: Nosaltres ens centrem molt en la persecució de la Black Lives, no? Que és allò que la gent que van perseguir perquè eren comunistes després de la Segona Guerra Mundial. L'Orson Welles va tenir els collons, perdoneu que estigui a la tele, de fer Ciudadano Kane, no? Que criticava el, no sé si és el Random Hearst o alguna cosa així, li van dir de tot, li van intentar prohibir posar la pel·lícula als cinemes, tots els productors, ho va fer. Casablanca denuncia el règim nazi quan encara està a la guerra, sí, encara sí. Estan a la guerra. Podríem dir mil coses, no? Gent que va haver de fugir, per exemple, el mateix Charles Chaplin va haver de fugir perquè estava acusat de comunista.
0: Sí, sí.
2: Tot això, tota aquesta gent que es va atrevir, la necessitem, li volem fer un homenatge i necessitem autors atrevits. Sabem que ara, tot i que no... La censura no és pública, també hi ha censura. Bueno, i ho volem denunciar.
0: S'està veient ara, no? Amb més poder que té l'establishment dels Estats Units, no té ningú. I ara, això, no? D'una reivindicació social o d'una contracultura, han sortit dos de les pel·lícules més importants de la història de Hollywood, no? Ara deies Casablanca i Ciudadano Kane. Jo crec que són cims, no? Pràcticament de...
1: Però, bueno, això no deixa de ser i que no ens oblidem el focus, això només seria l'escenari sí. En el qual col·locarem el festival, no? Perquè al final lo important són els escriptors actuals, el premi que li donarem a la trajectòria d'un escriptor de novel·la negra i sobretot els premis que donem cada any a dones, tant en català o en castellà, de novel·la negra, descrites durant l'any 2025. Això no ho tenim que perdre de vista, això al final és l'escenari en el qual volem col·locar aquest festival, precisament per diferenciar-se, per fer coses diferents, per fer taules diferents, parlar de coses diferents, però que no s'oblidem que tindrem primeres espases i els millors escriptors, millors no, alguns dels millors escriptors de novel·la negra del moment.
0: Anem ara això, al dia a dia del festival, no? Anem una miqueta al dia a dia. Com funcionarà el festival aquest any?
2: Això sí que és una fórmula que sabem que funciona i no la toquem gaire. El primer dia i mig ho farem a la Biblioteca de Cubelles, on aprofitem, perquè tenim una sala que està molt bé per projectar, etcètera, etcètera. Projectarem un curt d'una noia que està molt premiada, es diu Rocío Juárez, es veu que està tenint molt d'èxit. I també projectarem el primer capítol de Ciudades Sombras, que és la novel·la de los crímenes de la pedrera del Arosa de la Maza, que vindrà l'autor a comentar-lo.
0: Ah, molt bé.
2: I és un tema molt interessant perquè ell, paral·lelament, està veient com el seu personatge evoluciona en la pantalla i està escrivint sobre el seu personatge. I és un tema que no el porta, no vull dir que no el porta bé, però que ell mateix o els mateixos lectors tenen dubtes de qui és el veritable dels dos, no? El verdader. És un tema molt interessant per xerrar.
0: Que bo.
2: Convidem a la gent a que vingui a aquesta xerrada. I tenim els temes, perquè el nostre premiat, de l'Eugenio Fuentes, porta molts anys com un detectiu, es diu Ricardo Cupido, i ens fa molta gràcia que ell no viu a una gran ciutat. Viu a un poble de Sòria i a partir d'aquí desenvolupa les seves investigacions. I bueno, ja té la teva, però la que vulguis i més.
0: Ostres, que bo. Clar, també és un punt de trobada literari en aquest sentit. I de, clar, vull dir, hi haurà molta gent, suposo, que a partir del programa, no, dels escriptors i escriptors que trobaran, de cop coneixeran històries, coneixeran maneres d'escriure, coneixeran novel·les, que serà, epa, sí. Esto pa mi.
1: Sí, sí, precisament aquesta és la idea, no? I a més intentem sempre que fer les taules, que les taules no sigui una presentació del llibre de torn, de l'escriptor de torn. Anem buscant temes pues, que tinguin que veure amb les novel·les que han escrit, lògicament no seran temes que els siguin aliens, però volem precisament que es creïn una sèrie de debats i que la gent vegi els escriptors de manera diferent. Molts potser ja han llegit la seva novel·la, però volem saber què pensa sobre aquest tema o com enfoca aquest tema, i això realment és el que fa interessant. Fer presentacions, cadascú parli del seu llibre, que també, lògicament, al final cadascú té que fer la propaganda i té que escombrar cap a casa seva del seu llibre, però que no se centri el festival amb això, sinó en parlar amb diferents temes.
0: També suposo que els escriptors i escriptores troben aquí un espai una zona de confort, no un espai molt seu, que sempre, vull dir, al final qualsevol festival busca aquesta zona de confort, però aquí troben aquest espai, aquesta cosa més única, no? I suposo que t'hi pots apropar d'una manera diferent que si vas a una presentació o a un centre comercial a Barcelona, diguem.
2: Sí. Coses que venen surten dient que estan encantats amb la familiaritat del Cubelles, no?
0: Que bé.
2: És una cosa que això...

0: acompanyants o parelles, qualsevol persona que es vulgui apuntar en aquest dinar pot dinar i pot aprofitar, pues, per potser un escriptor que li agrada, pues, estar dinant amb ell, xerrant de, pues, de qualsevol tema. No? I això és el que volem, que no es perdi mai. Tant fem dinars, fem sopars, precisament, pues, per crear aquest ambient, no? De que la gent, tant els escriptors, els encanta també de trobar-se amb els seus lectors. No? Llavors, aquest és el clima, i clar, la majoria d'escriptors diuen, hòstia, hem passat de conya, no? Clar. Perquè no és arribo, presento el meu llibre i me'n vaig, sinó crear tot aquest ambient. No?
1: Que bé, que bé, que bé. Doncs escolteu, Xavier, Pedro, gaudiu moltíssim del festival, tothom de la comarca que vulgui venir també, desitgem des d'aquí que gaudiu moltíssim. Bueno, convidem a tothom que vingui,
2: sí,
1: també.
2: I recorda, Àlex, que hem parlat que després del Cubillas Noir tenim un nou projecte, sobretot molt present a l'idioma català i la novel·la negra, i parlarem, si el festival acaba el 30... A partir del 31 d'agost comencem a parlar.
1: A partir del 31, tu i jo hem de quedar un dia i tramitar cosetes. Molt bé, tant de bo ho puguem explicar ben aviat, això.
2: Vinga, molt bé, perfecte.
1: Xavier, Pedro, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Que vagi bé.
1: Re, família, acabem.
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Doncs recordeu, Cubelles Noir, del 27 al 30 d'agost, el Festival La Novel·la Negra del Garraf. Estarem allà per tots vosaltres per portar-vos una sèrie d'autors molt, amb molta qualitat, i us esperem. Això serà a la biblioteca el divendres 27 tot el dia i el dissabte 28 pel matí, i per la tarda tot el centre social. Vinga, ens veiem. Us ha parlat Xavier Borré, això és Cubelles Noir Ràdio. Adeu.
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
6: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

Ella se descontrola si yo me meto.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que novament som aquí, als micròfons de Ràdio Cubelles, tota la millor música aquí al teu programa, la màquina del temps, avui estil temps. Toni Ronald, help.
2: Que recordando su forma de amar, somos amigos desde niña.
1: Avui un programa especialíssim.
2: Ayúdame esta noche.
1: 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, que et parla com sempre Francesc.

I és que continuem així de bé amb aquest programa especialíssim, com et dic. Especialíssim de la màquina del temps. Especial temps. Duets, un genial duets de la Paloma San Basilio i el Nino Bravo. Te quiero, t'estimo, vida mía.

és que continuem amb molta més música, amb aquest especialíssim sobre el temps. L'estrella de David, el genial Juan Bau. Temes per somiar, temes per recordar, la música que no trobes a casa.

0: I és que sempre passa el mateix si tu em dius ben, doncs jo vaig. I diem bé, ben cada... escoltar-nos cada setmana perquè et portarem noves músiques, noves sintonies que et faran somiar, que et faran recordar i que no trobaràs a cap altre lloc.
1: Si tu me dices ben...
0: Si tu em dius ben, si tu me dices ben, José Luis Rodríguez, el Puma...

I és que continuem amb la tormenta. Perdona'm, he sigut una tonta. Nosaltres no tenim que per res que perdonar, però és imperdonable que no estiguis aquí cada setmana escoltant els temes que t'agraden.

I és la genial veu, la profunda veu del Sandro. Sigamos pecando. I és que avui, especialíssim en temes. En que con...

Valeria Link. Estimat meu, querido mío, una veu que ens encanta. És que avui, amb el temps, tenim tantes cançons que ens fan recordar que som la sintonia, segurament, de molts de vosaltres, la sintonia de la nostra vida. Arreglo todo.

tal com es diu el Braulio a la seva cançó de Volver, Déjalo Volver. Nosaltres els tens que deixar tornar la pròxima setmana, perquè tornarem a visitar temes amb el teu

És que ens tens que deixar de tornar la pròxima setmana, perquè tornarem, com et dic, amb molta més música, molt més records. I és que no tenim temps per més, però ens acomiadarem amb un dels més grans, amb un temazo, amb el temps passat i el que queda. Ell és el genial, el geni, el Miguel Bosé, si esto es amor.

És que és genial, passi el temps que passi el Miguel Bosé. Tot un geni, tot una veu. I no tenim, malauradament, no tenim temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molts més èxits, amb molta més música. No faltis, passarem llista.

Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

Molt bona nit i encantat de ser amb tots vosaltres un cap de setmana més. Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només

passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

Schumacher! Deixa't emportar! Arriba l'estiu! Tu veies, és molt!

I ho recordem a tots aquells que vulgueu aconseguir la samarreta de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

En directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Fa molta calor! Mou-te amb nosaltres! Tanca els ulls! I deixa't emportar! Saliva!

recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. S'arriba! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! I sabe!

Aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa. Bonaona.radio. Repeteixo. Bonaona.radio. Us esperem a tots.

recordeu, cada divendres i cada dissabte a la nit, amb vosaltres! Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Som-hi!

fins aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Sentim la vostra companyia i esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana.

energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
3: Hola, familia.